kábíyèsí ilẹ̀ o ọba tó fọwọ́ agbára pé solomoni o ìbàrẹ̀ láṣẹ àpáta pààrà ọba tó ju orílẹ̀-èdè gbogbo ayé lọ.